senyors cossos de la història o els artesans febrils. La traça de la mort a poc a poc, sobrevinguda mort allò desguallat. Mans de ferro, plom, metall, fum, obrers artesans. Providors de la sang, perxadors de pèl, sobrant tupidors de la fam i la recompressió. Pensadors de milers de dits, petits, aranyes, teixidors, obradors del temps arraconat, llançairets d'ulls espantats. Tindrers de l'abandonament. El desordre, el clamor, l'oxigen, la malaltia de l'odi i la por, l'argila blava, el coll, el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura de paradisme, fils que mouen la mort i la sang, els tributs dels sants, el somriure, la bolla, la concentració i el desconcert, l'argila blava, les neus antigues, la malaltia de l'odi i la por. Pedres i llums i els colèmbols i l'aigua, mà d'obra per una glopada d'aire, la fàbrica morfa, ossos, forces centrípetes per al treball i l'objecte per a la pell, profunditat humana, tendència viva, la mort a penes veu tota la vida, anòmia o els homes que prenen el seu nom de la màquina, la hipèrbola de la mirada i l'angoixa, l'home diluït en el seu temps de pedres, la pèrdua de la pausa rapada a la terra de la solitud. Concentració febril sobre l'argila blava i mai més neva, el fam, insomni, insectes ençà del temps en el seu cinquè lloc gairebé blanc, gairebé neu. Terra ninja d'ella, homes vençuts per la misèria i el no res, la dignitat silenciosa de la pèrdua i el treball, les esquerdes del dolor, el plom fosc, el ferro fos, el paper, els fins del buit, la melanconia de la inèrcia, l'esdevenir, les xemeneies altes i tristes, tan altes i tan tristes, la ràbia apretada entre les dents, espores de rebel·lió.

cauen els vidres i les pedres semenelles de l'alè dels homes. La música muda de l'or fandat. Fins de sutura que ens deixen a la màquina els paranys de la història, la translació de cicles, la dura.

misteria, la misèria i els suburbi. El cuixir de nens en el silenci de la nit, el cuixir de nens en el silenci del dia, el cuixir de nens en el remor.